Doncs molt bé, moltes gràcies per escoltar Rockabilly Radio i més concretament el meu Dixie Rebel Bob. Una forta abraçada a tothom des de Catalunya.